0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia i bona diada. Són les 9, us parla Eduard París. Institucions, partits i entitats reten homenatge aquest matí a qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la guerra de successió. Rafael Casanova ho fan com cada any, just al punt on va caure ferit l'11 de setembre de 1714 a l'actual Cruïlla entre els carrers Alibell i la Ronda de Sant Pere. Els més matiners a les 8 han estat els Mossos amb la consellera d'Interior, Núria Parlona, al capdavant, però encara sense el nou director general de la policia catalana, Ferran López, seguits d'altres cossos d'emergència. Durant el matí faran l'ofrena membres del govern i de la mesa del Parlament, de l'Ajuntament de Barcelona, d'entitats, sindicats i de partits polítics, excepte la CUP, Aliança Catalana, Vox i PP. D'altra banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reivindica la convivència de Catalunya i la unitat d'acció per fer front als reptes crucials durant el tradicional discurs amb motiu de la Diada. El cap de l'executiu català ha fet una crida per traslladar el sentit de país a l'educació, l'habitatge, les infraestructures o el nou finançament, àmbits crucials que, segons Illa, durant massa temps no han rebut els recursos adients. I l'exdirigent català Miquel Sellarès recorda 50 anys després l'esperit d'unitat de la mobilització de l'11 de setembre de 1976 i alerta que Catalunya afronta ara un moment especialment complicat. Des de Televisió Costa Brava ens ho explica Alba Pairet.
2: El polític i periodista català Miquel Sellarès reivindica l'esperit d'unitat que, segons ell, va marcar la mobilització de l'11 de setembre del 1976, quan diversos partits polítics d'ideologies diferents van caminar junts per construir la democràcia i una autonomia forta per a Catalunya. Sellarès assegura que aquell moviment va demostrar una capacitat de mobilització que no es donava a la resta de l'Estat.
3: El que no m'esperava és el gran fracàs del Partit Socialista en el govern. Problema d'ensenyament, problema de transports, problema de sanitat, i ara comença un gran problema en els Mossos d'Esquadra, que veurem com se'n surten, que comença fa uns pocs mesos d'això. Per la qual cosa, doncs, jo crec que el que cal és que els catalans tornem al 11 de setembre d'aquell any que vam muntar-ho.
2: També augura un fort càstig electoral a diverses formacions i alerta de la possible arribada d'un govern del PP i Vox, que diu que comportaria una pressió extraordinàriament forta sobre Catalunya.
1: I en els esports, en bàsquet, el Lleida és el primer equip classificat per a la final de la Lliga Catalana CB, que s'està disputant a Tarragona. L'altre finalista sortirà del duel que jugaran avui Barça i Manresa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua clara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia i bona diada. Són les 10, parla Eduard París. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, subratlla que Catalunya és un país que té capacitat per teixir aliances i ho ha contraposat al context actual de confrontació i la immediatesa. Ho ha dit en declaracions als periodistes després de la tradicional ofrena de l'executiu català davant del monument a Rafael Casanova.
2: Catalunya és un país que sempre ha tingut i té capacitat per teixir aliances. És un país que vol caminar sol però que alhora no es vol sentir o estar aïllat. I en un món que en aquests moments sembla sovint massa dominat per la immediatesa, per la confrontació, per la desconfiança, enraonar és una manera de defensar la convivència a l'estil català.
1: Institucions, partits i entitats continuen passant aquest matí pel monument de qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la guerra de successió. Els més matiners a les 8 han estat els Mossos d'Esquadra amb la consellera d'Interior Núria Parlon al capdavant, seguits dels altres cossos d'emergència. També hi han passat ja els membres del govern i de la mesa del Parlament o de l'Ajuntament de Barcelona, entre altres entitats. Seguim recollint més reaccions. Per la seva banda, el president del Parlament, Josep Rull, ha apel·lat a la cohesió interna de Catalunya i ha reivindicat la diada dels 8 milions de catalans. Rull ha dit que Catalunya és una nació que no pregunta a la gent d'on ve, sinó on volem anar. També ha lamentat un nou 11 de setembre amb l'expresident Carles Puigdemont a l'exili, titllant-lo d'infàmia. En aquest sentit, ha constatat que la presó i l'exili continuen sent expressions d'una terrible falsa normalitat. Per la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat la força de Catalunya com a poble, que ha estat la força de saber sumar i avançar junts. També ha recordat la diada de l'any 1976, ara fa 50 anys, quan la societat catalana va saber unir-se al voltant de la lluita per la democràcia, les llibertats i l'autogovern. Ha afirmat que ara, 50 anys després, aquests valors tenen més vigor que mai. Recordem també en successos. Ahir els Mossos van detenir 3 homes i van deixar com a investigades per desordres públics 7 persones més, 2 dones i 5 nois, durant el dispositiu policial ahir a la tarda al fossar de les Moreres, arran de l'acte d'Aliança Catalana i la contramanifestació de l'independentisme d'esquerres. Els antiavalots van separar els dos grups, però van fer algunes càrregues contra els antifeixistes per evitar que accedissin a la plaça. I en els esports, en bàsquet, avui es decideix el segon finalista de la Lliga Catalana. El Lleida ja espera la final al guanyador del Barça, Manresa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Els dissabtes a les 12 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
0: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat.

0: Són les 11.
1: Són les 11.
2: Ràdio Manlleu.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia i bona diada. Són les 11, us parla Eduard París. Institucions, partits i entitats continuen passant durant aquest matí pel monument de qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la guerra de successió, Rafael Casanova. En declaracions posteriors, el president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat Catalunya com una nació d'acollida.
5: Aquesta és una nació d'acollida, d'integració. Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia i en llibertat. Una nació de drets i deures, una nació que sempre ha esdevingut un sol poble, i avui és més important que mai de reivindicar-ho.
4: Durant el seu discurs, Rull ha apel·lat també a la cohesió interna de Catalunya i ha reivindicat la diada dels 8 milions de catalans. També ha lamentat un nou 11 de setembre amb l'expresident Carles Puigdemont a l'exili, titllant-lo d'infàmia. En aquest sentit, ha constatat que la presó i l'exili continuen sent expressions d'una terrible falsa normalitat. Per la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat que la força de Catalunya com a poble ha estat la força de saber sumar i avançar tots junts.
6: El que volem és que Catalunya avanci, però Catalunya només avançarà si ho fem tots i totes plegats i plegades, sense deixar ningú enrere. Que aquesta Diada Nacional de Catalunya sigui la diada de tothom.
4: Collboni també ha recordat la diada d'ara fa 50 anys, quan la societat catalana va saber unir-se al voltant de la lluita per la democràcia, les llibertats i l'autogovern. Ha afirmat que 50 anys després aquests valors tenen més vigor que mai. I per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també ha felicitat la diada a través d'un missatge en català a les xarxes socials. A la xarxa X, un missatge que deia: aquest 11 de setembre celebrem una Catalunya oberta, plural i diversa, que mira el futur amb esperança i ambició. I en successos, una dona de 27 anys ha mort en un accident de trànsit a la Nacional 340 a l'altura d'Altafulla, al Tarragonès, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per a 2:15 d'aquesta passada nit. Per causes que s'estan investigant, tres turismes es van veure involucrats en un encalç. La conductora d'un dels vehicles va morir i quatre persones més van resultar ferides de diversa consideració. La víctima mortal era veïna de l'Arbós, i amb aquesta ja són 91 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I en els esports, avui Barça i Manresa juguen la segona plaça de la final de la Lliga Catalana ACB, on s'enfrontarien al Lleida. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Armin.
1: Sigues on sigues.
2: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
1: RadioManlleu.cat.

0: Són les 12.
1: Són les 12.
2: Ràdio Manlleu.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia i bona diada. Són les 12. Us parla Eduard París. Continuen els actes d'aquesta diada nacional de l'11 de setembre. Mentre a Barcelona es continua fent l'ofrena floral, mirem ara cap a Sant Boi de Llobregat, una ciutat també molt vinculada a la història d'aquest 11 de setembre. I és que aquest any es compleixen 50 anys de la diada del 1976, la primera que es va poder celebrar públicament després del franquisme. Seguint els actes, i tenim des de TV l'Helena Duran. Helena, com s'està vivint aquesta diada des de Sant Boi?
5: Bon dia, Eduard. Des d'aquí, des de Sant Boi, la diada ha començat a 2:15 del matí amb el ball de l'Àliga i la Isada de la Senyera. Després s'ha fet la tradicional ofrena floral davant de la tomba de Rafael Casanova a l'església de Sant Baldiri, on, a part d'institucions i entitats del municipi, també hi ha assistit Lluïsa Moret, l'alcaldessa, o Josep Rull, president del Parlament. Tot seguit, la celebració s'ha traslladat a la plaça de l'Ajuntament, que és on som ara mateix, des d'on s'ha iniciat una cercavila popular, no sé si la sentiu aquí de fons, i doncs és una cercavila molt, molt festiva, amb els gegants, amb els grallers, amb l'àliga o amb el lleó, però també s'hi han desplegat doncs, 6 senyeres de 50 metres de llargada representant els barris de la ciutat per commemorar doncs, aquest 50è aniversari. La cercavila té previst acabar a la plaça de Catalunya amb una ballada de sardanes i precisament allà, a la plaça de Catalunya, és on, tal com deies, fa 50 anys es va celebrar la primera diada post-franquisme a Catalunya, que va ser multitudinària. Per tant, des d'aquí, des de Sant Boi, una diada, podríem dir, molt festiva, però també molt marcada pel record d'aquesta jornada que fa 50 anys va convertir la ciutat en un símbol de recuperació de llibertat.
4: Moltes gràcies, Helena. I com veiem, Sant Boi de Llobregat, un dels molts municipis que avui congreguen actes commemoratius d'aquesta diada de l'11 de setembre. Pel que fa a les reaccions a l'ofrena de Barcelona, ens quedem amb la de Josep Rull, president del Parlament, que ha reivindicat Catalunya com una nació d'acollida. Durant el seu discurs, Rull també ha apel·lat a la cohesió interna de Catalunya i ha reivindicat la diada dels 8 milions de catalans. Anem també amb un apunt de mobilitat a Rodalies, perquè a causa de dos robatoris de cable que afecten la senyalització entre Lleida, Pirineus i Puigverd, de Lleida, Artesa i l'estació de França i Bifurcació Glòria, Esclot, els trens estan registrant retards de 20 minuts de mitjana. Personal d'ADIF està treballant per repostar el material sostret amb la major brevetat possible. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Diversió, música.
1: Ràdio Manlleu.
0: La ràdio d'Alter.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop. Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
1: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatge amb tranquil·litat.

0: Són les dues.
1: Són les dues.
2: Ràdio Manlleu.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París. Continuen els actes de la Diada Nacional de Catalunya d'aquest 11 de setembre. A Girona, per exemple, s'ha reivindicat la memòria de la primera mobilització després del franquisme celebrada avui fa 50 anys. Tots els detalls de l'acte d'avui des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
5: La plaça Catalunya de Girona ha acollit aquest matí l'acte institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, una commemoració que enguany ha estat marcada per una efemèride especialment significativa, ja que es compleixen 50 anys de la primera diada celebrada després del franquisme, l'11 de setembre de 1976. 50 anys després, l'acte d'aquest matí ha servit per reivindicar la memòria d'aquella mobilització i posar en valor que la lluita per la recuperació de les llibertats, la cultura i la identitat catalana encara segueix viva, com afirmava Lluc Salellas, alcalde de Girona.
6: Un any més ens reunim un 11 de setembre, la data que commemora la resistència catalana als ocupants espanyols i francesos que van implantar la monarquia borbònica que encara dura i que va abolir les lleis i les llibertats catalanes que encara anhelem.
5: Una diada que, un any més, ha tornat a convertir Girona en escenari de reivindicació i celebració catalana.
4: I recuperem també un dels actes, en aquest cas previs d'aquesta diada, en aquest cas a Cardedeu, amb la tradicional marxa de torxes per la independència. Ens ho explica des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
7: A Cardedeu, la vigília de la Diada s'ha viscut aquest dijous al vespre amb la tradicional marxa de torxes per la independència. La plaça de l'Església ha estat el punt de sortida d'una caminada organitzada per la Coordinadora Independentista de Cardedeu amb la participació de diferents entitats de cultura popular. Amb les torxes enceses, els participants han recorregut els carrers del municipi en una marxa que cada any se celebra com a prèvia de l'11 de setembre. Això explicant des de l'organització.
8: Bé, doncs que seguim aquí lluitant per la independència de Catalunya des de fa 300 anys i que continuarem, que no defallim. Siguem molts, siguem pocs, siguem els que siguem, però que anem cap a aquest camí.
7: La marxa ha reunit ciutadania de diferents edats en un recorregut marcat per les torxes i l'ambient reivindicatiu, una proposta que, any rere any, manté la seva presència dins dels actes de la Diada Cardedeu i que converteix els carrers del centre en l'escenari d'aquesta celebració.
4: I el 54.949 de la sèrie 9 ha estat el número premiat amb el Premi Extraordinari de la Grossa de la Diada, dotat amb 2 milions d'euros. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Zone Cities.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Recuperem també un dels actes previs d'aquesta diada, en aquest cas Esplugues de Llobregat, amb la tradicional marxa de torxes per la independència de la passada nit. Escoltem a Roger Recasens, equip de coordinació de l'Assemblea d'Esplugues.
1: Pues és una marxa que es fa de nit, per això es fa amb torxes, òbviament per donar llum a la mobilització, i recorrem, doncs, fem un petit recorregut ja tradicional pel centre d'Esplugues i acabem al parc 11 de setembre, on llegim un parlament, doncs cantem els segadors i després fem una petita copa de cava.
0: D'altra banda, institucions, partits i entitats continuen passant durant aquest matí i migdia i també durant la tarda pel monument de qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la Guerra de Successió, Rafael Casanova. El president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat Catalunya com una nació d'acollida.
2: Aquesta és una nació d'acollida, d'integració. Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia i en llibertat. Una nació de drets i deures. Una nació que sempre ha esdevingut un sol poble. I avui és més important que mai de reivindicar-ho.
3: Notícies en xarxa.

0: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.

0: Són les 4.
1: Són les 4.
2: Ràdio Manlleu.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. Jornada plena d'actes de la Diada Nacional d'aquest 11 de setembre arreu de Catalunya. A Cardedeu, però, la Diada es va celebrar amb un acte institucional aquest dijous al Parc de Pompeu Fabra. Una jornada que, més enllà dels actes tradicionals, va voler donar veu a diferents representants del municipi perquè compartissin la seva experiència i mirada sobre aquest 11 de setembre. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
5: A Cardedeu, el Parc Pompeu Fabra ha acollit aquest dijous l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya.
6: Jo crec que el gran valor i el poder de les diades és aquest som, encara som. I després, evidentment, el dir que aquest poble no abandonarà les seves lluites de cap manera.
5: La jornada ha començat amb la hissada i el cant de la senyera a càrrec de l'agrupació coral cardedeuenca i ha continuat amb la benvinguda institucional de l'Ajuntament. Durant l'acte, quatre representants d'entitats i personalitats de Cardedeu han compartit les seves experiències i vivències al voltant de l'11 de setembre, aportant diferents mirades sobre el significat de la Diada. L'acte ha acabat amb el cant dels segadors, interpretat per l'agrupació coral cardedeuenca, una celebració que també ha comptat amb interpretació en llengua de signes catalana i que ha acabat amb els tradicionals borregos per tots els assistents.
4: D'altra banda, institucions, partits i entitats continuen passant des d'aquest matí pel monument de qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la Guerra de Successió, Rafael Casanova. El president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat Catalunya com una nació d'acollida.
7: Aquesta és una nació d'acollida, d'integració. Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, amb progrés, amb justícia i amb llibertat. Una nació de drets i deures. Una nació que sempre ha esdevingut un sol poble. I avui és més important que mai de reivindicar-ho.
4: Durant el seu discurs, Rull ha apel·lat a la cohesió interna de Catalunya i ha reivindicat la Diada dels 8 milions de catalans. En paral·lel a aquesta Diada, uns 541.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 i les 3 d'aquest divendres. Es tracta del 98% dels 550.000 previstos, coincidint amb l'operació sortida per aquest pont de la Diada. Durant el matí s'han registrat retencions a l'AP7 en diversos punts, per exemple, entre Castellví de Rosanes i el Papiol en sentit Tarragona i entre la Roca del Vallès i Mollet en sentit Girona. La mateixa via s'ha hagut de tallar una estona a Bàscara, en sentit Barcelona, per l'incendi d'un camió. La C16 també ha registrat retencions. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.
2: He tornat a casa, com tot i a la Roma no pas. La plaça està plena, la iaia està cunant la grassa com sempre. El lupi sempre la ruleta, la paca. El tete no es casa, les coses sí canvien, aquí no ho fan massa.

0: La ràdio del Ter sona a tot el món.
1: Anywhere, anywhere, anywhere.
0: Escolta'ns

0: Són les 5, són les 5. Ràdio Manlleu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda i bona diada, són les 5 i us parla Adrià Tella. Jornada plena d'actes de la Diada Nacional d'aquest 11 de setembre arreu de Catalunya i la tarda és moment per les manifestacions. Enguany torna a ser descentralitzada amb convocatòries a Girona, Amposta i Barcelona. La de la capital catalana arrencarà a les 17:14 amb dues columnes amb punts de partida diferents i que es trobaran a plaça Catalunya cap a 6:45. Anem en directe fins a la plaça de la Catedral. Allà hi tenim la nostra companya, la Mont Carvajal. Mont, molt bona tarda. Quin és l'ambient ara mateix?
3: Hola, bona tarda. Doncs un ambient festiu i tranquil. Som a Via Laietana, en plaça de la Catedral a Barcelona, on comença d'aquí 14 minuts una de les dues columnes de la manifestació convocada per l'ANC i Òmnium Cultural. És la que simbolitza el futur, l'altra simbolitza el present i surt de Gran Via a Casanova. Totes dues confluiran a la plaça Catalunya. El lema d'enguany és "Qui soc, qui som", que apel·la d'una banda al compromís personal "Qui soc", més l'organització col·lectiva "Hi som" per aconseguir la independència de Catalunya. A hores d'ara, moltes samarretes grogues, moltes senyeres, moltes estelades, famílies, grups d'amics, ambient tranquil, reivindicatiu, però alegre i festiu, amb crits d'independència, òbviament. Hi ha molta gent d'aquí cap avall, a Via Laietana cap avall, un riu d'estelades, al mig del carrer hi ha un tractor, per exemple, presència policial, però tot molt tranquil, i esperant el compte enrere perquè comenci la manifestació a les 17:14 com més habitual. Aquesta manifestació és simultània, com dèieu, amb la de Girona i Amposta.
2: Gràcies, Mont. Bona tarda. D'altra banda, anem també fins a Amposta, on molta gent està concentrada des d'aproximadament les 4 per arrencar amb ben poca estona també una manifestació, com dèiem, que comptarà amb dues columnes. Allà hi tenim el company de 21 Ràdio, el Joan Bericat. Joan, bona tarda.
4: Bona tarda. Sí, sí, estem aquí al centre d'Amposta, la capital del Montsià, on la manifestació avui, aquest 11 de setembre, és una mica diferent als altres anys. Hi ha dues columnes, una que arrencarà des del centre de Tortosa per tota l'Avinguda de la Ràpita i una altra que arrencarà des del Mercat i al mig se trobaran per tal de tallar el pont penjant d'Amposta. Ja des de les 4 que ha arrencat aquesta concentració i ara està començant a mobilitzar-se per tal de que a les 5:10, 5:15 se trobin i puguen acabar de passar una diada aquí al bell mig de la capital del Montsià per tal de reivindicar este 11 de setembre i sobretot la llengua catalana i tot el seu conjunt.
2: Gràcies, Joan, des d'Amposta. I una informació de darrera hora, els 3 detinguts durant els aldarulls d'aquest dijous al Fossar de les Moreres han quedat en llibertat aquest divendres. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: seguís.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatge amb tranquil·litat. Welcome to

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda i bona diada. Són les 6 i us parla Adrià Tella. Les tres manifestacions organitzades per les entitats sobiranistes amb motiu de la diada a Barcelona, Girona i Amposta estan en marxa. Repeteix així el format descentralitzat de l'any passat, tot i que en lloc d'Amposta la mobilització va tenir lloc a Tortosa. Les de l'any passat van congregar 41.700 persones, segons els fons oficials, més de 100.000, segons els organitzadors, pendents encara de les xifres d'enguany. El que fem és anar en directe fins a la manifestació que s'està donant a terme a la capital catalana. Allà hi tenim a la nostra companya, la Mont Carvajal. Mont, bona tarda. On sou ara mateix i quin és l'ambient?
2: Bona tarda. Doncs mira, la columna que simbolitza el futur enfila per Via Laietana i la capçalera arriba ja a la plaça Orquinaona, per on comencen a girar cap a plaça Catalunya. Hi ha una filera de tractors conduïts per gent jove per fer veure que el futur de Catalunya passa per part per la pagesia i la terra. Hi ha una estelada gegant que ocupa tota la calçada de Via Laietana i hi ha moltíssima, moltíssima gent. Crits contra Aliança Catalana i Vox, ambient festiu, reivindicatiu i tranquil.
1: Gràcies, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Anem també fins a Girona, on la manifestació també ha arrencat fa menys d'una hora. Allà hi tenim el company de televisió de Girona, el Xavi Morlans. Xavi, bona tarda, com està anant?
3: Bona tarda, doncs sí, ara mateix aquí a la manifestació convocada per l'Assemblea Nacional de Catalunya, aquí a Girona, una manifestació que podem dir que ha sortit amb un quart d'hora de retard. Per què? Doncs perquè estava planificada per sortir a les 17:14, és a dir, quan faltés un minut per un quart de sis, però finalment ha sortit a dos quarts de sis. Per què? Doncs podem dir per l'èxit que ha tingut. Ha arribat tanta afluència de gent que els organitzadors han hagut de modificar una mica la ruta planificada en el primer moment. Llavors, què està fent ara la manifestació? Ara ja es troba a l'avinguda de Jaume I, arribant pràcticament ja al Parc de la Devesa, que és on es faran els parlaments amb el concert final. Dit això, incidents molt pocs, hi ha hagut una petita trifulca amb qui es deia que era un home que anava amb una samarreta de la selecció espanyola. Des d'aquí no ho hem pogut veure, però en general càntics reivindicatius, defensant la llengua catalana, i això sí, una manifestació totalment pacífica i reivindicant el que és l'independentisme aquí a Girona.
1: Més enllà de la diada, hem de lamentar la mort d'un motorista de 28 anys en un accident de trànsit a la C-59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Els Mossos han rebut l'avís cap a 1:45 del migdia per causes que s'investiguen. Un turisme i la moto han xocat frontalment i a conseqüència de la topa del conductor de la moto ha perdut la vida. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les 7.
1: Són les 7.
2: Ràdio Manlleu.
0: Infopodcast Manlleu. Una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.
3: Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Infopodcast. Us parla un servidor, Arnau Casals, i a continuació us fem l'agenda d'actes i activitats per aquest cap de setmana. Repassem tot seguit les activitats del cap de setmana a Manlleu. Per més informació de cada activitat, recordeu que podeu anar al portal web de manlleu.cat a l'apartat d'agenda. Aquest dijous es faran els actes previs de la Diada Nacional de Catalunya aquí a Manlleu. L'acte principal de l'Ajuntament de Manlleu se celebrarà a partir de les 5 de la tarda a la plaça Fla Bernardí, acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya, acte institucional i ofrena floral, parlament de les autoritats i intervenció d'Enric Castellnou, polític i politòleg, sobre els èxits catalans, amb finalitzar ofrena floral a la figura de Fra Bernardí i interpretació del cant dels segadors amb l'acompanyament musical de l'Escola de Música de Manlleu. Just després es durà a terme la 24a marxa dels biguetans de la columna Regàs i Cortada Manlleu. Serà a partir d'un quart de sis de la tarda on es durà a terme la benvinguda i acollida a la columna Josep Vila de la Vall del Gès. I després es durà a terme la sortida des de la mateixa plaça Fla Bernardí de Manlleu. Sortida que anirà fins a Vic. L'arribada aproximada es calcula que serà a partir de les 8 de la tarda amb un petit avituallament i sortida cap a la plaça de la Catedral. I a partir de les 8 de la tarda, activitats de l'esquerra independentista amb motiu de la Diada. A les 8 hi haurà l'acte polític amb Non Casadevall i membres de l'esquerra independentista de Manlleu. A les 9 es durà a terme, a les 9 de la nit es durà a terme la botifarrada popular i a les 10 de la nit concert de panxolina, duet usonenc de cançons de taverna i de la terra, gresca genuïna i nostrada. Tot això serà al Casal Popular Boira Baixa de Manlleu. I diumenge 13 de setembre hi haurà el segon diumenge a la vora del Ter, observació d'ocells de riu. Es farà un recorregut a la vora del Ter per identificar amb uns binocles els ocells. Es parlarà de les seves migracions i s'explicarà algunes característiques i adaptacions per alimentar-se i reproduir-se. Serà a partir de les 11 del matí. Tindrà un preu, la seva participació, de 4 euros i l'edat recomanada per poder-hi participar és a partir dels 6 anys. I el lloc o la convocatòria on es durà a terme és al Museu del Ter, a la plaça de les Dones del Ter, número 1. Per més informació i inscripcions, cal anar al portal web del museudelter.cat al 93 851 51 76, 93 851 51 76 o enviar un correu electrònic a info@museudelter.cat. Recte final del repàs de l'agenda d'actes per aquest cap de setmana a Manlleu. Vermut musical amb Agustí Palomares, acurada selecció musical de clàssics a càrrec de l'Agustí del Mallot. Entrada lliure serà a partir de les 12 del matí al Casal Popular Boira Baixa de Manlleu. I també en el mateix escenari, a partir de les 7 de la tarda, hi haurà el concert d'Anna Barrufet, cantautora, que combina la cançó d'autor amb la música folk i indie pop. L'entrada serà lliure amb taquilla inversa al Casal Popular Boira Baixa de Manlleu. I ara passem a la informació de servei i anem a repassar la farmàcia a Guàrdia. De demà divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, serà la farmàcia del Mercat a l'Avinguda de Roma 100-102. Dissabte 12 i diumenge 13, la farmàcia Assumpta Utet serà la farmàcia a Guàrdia. L'espai es troba al carrer Font número 15 de Manlleu. I posem el punt i final a l'edició d'avui de l'Infopodcast. Una vegada més, moltíssimes gràcies a totes i a tots per escoltar-nos. Ens retrobem dilluns amb més actualitat i més notícies a Manlleu aquí, a l'Infopodcast. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos i que acabeu de passar un molt bon pont.

0: preparats pel més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahan.
4: This is Justin Timberlake.
0: Fins 7 FM.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

Barcelona. Res, salutacions de Jordi Casas. Què tal? Com anem? Espero que estigueu tots i totes bé en aquest viatge musical que repassa 70s, 80s, 90s i alguna cosa a vegades de començaments dels 2000 o del 2000. Molt bé, res, us saludem si ens escolteu en línia.

també a la gent que m'escolteu des de l'FM, per exemple, el Ripollès, per exemple, l'Empordà, o bé a la Selva, o bé a Girona Capital i el Gironès, a Manlleu i l'Osona, també al Baix Llobregat, al Vallès, al Maresme, a Barcelona i l'àrea metropolitana, a l'Anoia, al Bages, Lleida, Andorra, Formentera, Eivissa, Ses Illes, Sitges i també directament a la Costa Daurada, a Cunit, a la província de Tarragona. Gràcies per ser-hi. I res, anem a començar justament abans de l'Esteve Llop amb una cançó que us durà un munt de bons records, això espero, perquè el Hit Parade es tracta de portar bons records, bona música i, sobretot,

0: tenir un gran èxit d'una música així una mica irlandesa que es deia The Riddle i que va versionar a començaments dels 2000 directament el Gigi D'Agostino. Molt bé, tenim l'Esteve Allò preparat per presentar-nos, oi Esteve, una d'aquelles cançons memorables.
1: Què tal, com anem? Salutacions cordials. Viatgem ara als anys 80 per seleccionar una cançó molt interessant de la mà d'una cantant que encara és viva, que encara està en actiu, a pesar d'estar als seus 75 anys d'edat. Una cantant nascuda a Kingston l'any 1950, anomenada Jocelyn Brown, una cantant amb una veu molt, molt potent i que ha fet una pila de bones cançons. S'ha dedicat a diferents estils, va començar fent gospel, però la cosa va anar evolucionant cap a la música house. I, de fet, a mitjans dels 80 ja estava apuntant maneres. Un exemple, aquesta cançó, que és de les més recordades de la seva discografia, data del 1984, i es diu Somebody Else's Guy, Jocelyn Brown.

tantes i tantes cançons, com per exemple aquell Last Christmas. Doncs mira, una vegada a l'avió vaig veure el reportatge que van fer Andrew Wrigley amb les Pepsi and Shirley recordant quan varen enregistrar el vídeo de Last Christmas. Si no recordo malament, a Suïssa, no? I recordaven a George Michael. Un George Michael que era d'origen grec, ens va deixar fa anys, i es deia realment Georgios Kyriakos Panayotou. Juntament amb Andrew Wrigley van formar WOM i van treure grans cançons com aquest Everything She Wants, tot el que ella vol, un tema de l'any 1984. Senyores i senyors, això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Ara mateix continuem directament als anys 80 amb una gran cançó de Shannon. Això es deia Let the Music Play. Deixa que la música soni.

0: el show de cada setmana. Això és el Hit Parade amb Jordi Casas.
1: Hit Parade amb Jordi Casas.

el Bad Bunny amb aquesta gran persona que era Irene Cara, que ens va deixar l'any 1982.

a Fame i més tard va coescriure aquesta bonica cançó que es deia What a Feeling des de Flashdance. Molt bé, una mica ara de Michael Cimbello. Michael Cimbello. Molt bé, també des de la pel·lícula Flashdance ens arribava això que es deia Men

0: necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90 i dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí i mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Soc més atractiu que tu i lo sabes.
1: Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas, G.

recordeu? Doncs aquí teniu la versió original amb una noia italiana que es diu Pia Zadora i el Jermaine Jackson, que com el seu nom indica, és el germà de Michael Jackson. When the rain begins to fall, quan comença a ploure. Molt bé, sabeu qui és Sinita, oi? Doncs aquesta és sa mare, una dona que neia mas homes per a tan poc de temps. Michael Brown, So Many Men, So Little Time. Per cert, em podeu contactar a Instagram a Jordi Casas G. I també, directament, si ho voleu, a TikTok, a Jordi Casas House.

Donna Summer, per exemple, o bé aquest home que, bé, no era un home, era un noi, que produïa a Sylvester, un altre noi. Ambdós ens van deixar molt joves, ell el 19 d'octubre, 12 d'octubre de 1982, quan només tenia 32 anys. Patrick Cowley, des de San Francisco, amb una cançó que es deia Megatron Man i que ja fa temps em va demanar un company de Barcelona a través d'Instagram. I bé, amb aquest company li he perdut totalment la pista. S'ha tornat allò invisible, eh? Molt bé, una mica més de música ballable amb Laser Dance. Una mica ara d'Italo Dance amb Mars Invaders. Els invasors de Mart.

seu dia com a novetat i a més amb el Megamix Max Mix 3 amb en Toni Paret i el gran Josep Maria Castells amb Pau Descansi. Our Base Dial My Number. Seria algo així com marca el meu número i truca'm. Avui dia es faria amb un WhatsApp. Aviam, què tal sona això? És música molt ben parida amb Michael Bonzetti, Mico Mission...

Hey Toros, how old are you? Oh, the world is you. Tu ets el món. Un home que vaig tenir l'oportunitat de conèixer i de presentar en directe amb una gran discoteca juntament amb molts artistes i un d'ells

0: Mujeres Hit Parade, en Jordi Casas.
1: Jordi Casas, estic tip i posar la ràdio i només sento que reggaetó.

0: Què tal? Sóc en Miquel Fortunati. Michael Fortunati. Això es deia Give It Up i tenia, bàsicament, dues cançons. És així, Esteve Llop?
1: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs bé, fotem el camp, no?, d'una vegada. Salutacions de Jordi Casas. Si Déu vol, ens hi retrobem a la propera edició de Hit Parade. Espero que hagueu disfrutat. I si em voleu contactar, ja ho sabeu. Instagram, Jordi Casas G.

grande. Són Nautenan, Chris Lowe, els Pet Shop Boys, amb una cançó que va ser número 1. També hi ha una versió mesclada amb YouTube, però aquesta és el Always, Always.

0: data.
1: Siguis on siguis.
2: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
1: RadioManlleu.cat.

els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon, dos segons, tres segons, quatre segons.

When it's real, I keep it alive.